que t'hi dis que el sar és mio, la via ben blanc. Jo et he, c'è dos farfales, il chiappicciolo.